0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Un dia normal en los Estados Unidos.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Ràdio Abrera.
5: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera.
6: Estem al 107.9 de la FM,
5: a radioabrera.cat
6: i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: edeceğim.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la noche.

Connecta't a Ràdio Vera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència, gràcies a tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
3: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
4: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
3: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
5: Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

reggaetón hispano y latino. ¿Qué pasa? Con mi guerrera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos bé.

0: i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa al migdia. Barcelona arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà també anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I pel que fa a l'afectació que la visita causarà a la mobilitat, a la capital catalana, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat tallats o bé tindran restriccions d'accés coincidint amb els actes previstos a la catedral, a l'Estadi Olímpic, el Raval i la Sagrada Família. A Montserrat també l'accés al recinte quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o acreditació i les administracions recomanen reduir desplaçaments, fer teletreball a la demarcació i també utilitzar el transport públic. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil de 35 municipis diferents participaran en el dispositiu especial. S'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, donar suport també als assistents i comunicar incidències en coordinació amb Mossos d'Esquadra i la Creu Roja. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i l'inici de les Pau. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han convocat una manifestació des de Plaça Espanya sota el lema Demanem fets, no miracles. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. I com deia, més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a aquestes proves, unes proves que com a novetat d'enguany despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, també la convocatòria coincideix, com dèiem, amb la vaga d'aquests docents. I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. Es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i la majoria de persones ja han pogut tornar a casa, tot i que es mantenen confinades algunes d'elles. Ara els treballs se concentren en extingir completament el foc, avaluar els danys també de les naus afectades i evitar que les flames s'estenguin a les instal·lacions properes. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. Yeah!

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: I
0: posa't al dia amb les notícies que més interessen.
2: RadioRea.cat.
0: Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Tu el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa al migdia a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinària amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I pel que fa a l'afectació que la visita causarà en la mobilitat a la capital, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat tallats o bé tindran també restriccions d'accés. A Montserrat també l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin només d'una reserva prèvia o acreditació. I també hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu, volíem dir organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, donar suport als assistents i també comunicar incidències en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i la Creu Roja. I en aquest sentit, diverses associacions laiques i atees han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a aquesta visita i especialment al seu finançament amb diners públics. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts a la xarxa Hongria Panadero, que és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
3: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós.
2: Els col·lectius critiquen els privilegis institucionals concedits a l'Església Catòlica i per això han convocat una manifestació a Barcelona. I els docents també estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb aquesta visita del Papa i també l'inici de les Pau. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han convocat una manifestació des de Plaça Espanya sota el lema Demanem fets, no miracles. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. Es va requerir també l'evacuació dels veïns per precaució, ja han pogut tornar a casa i s'ha aixecat ja el confinament. Ara els treballs dels bombers es centren en extingir completament aquest foc, avaluar també els danys de les naus afectades i intentar, com dèiem, controlar aquest incendi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. L'impuls de la formació continua al teixit empresarial centra la visita a Abrera de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, aquest dilluns 8 de juny al matí. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, ha rebut la consellera a l'Ajuntament per establir sinergies i presentar les microcredencials universitàries, formació acadèmica de qualitat impartida i certificada per les universitats catalanes i un instrument de transferència del coneixement de les universitats cap al teixit socioeconòmic. La consellera ha signat el llibre d'honor del Consistori Abrerenc i seguidament ha tingut lloc una reunió de treball per abordar la formació contínua al llarg de la vida, a més de 400 propostes formatives per a empreses i professionals del territori, així com el potencial d'Abrera per acollir un ecosistema de coneixement, recerca i innovació. Sentim Núria Montserrat i l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro.
5: Una visita, diria, hiperproductiva, donat tenim doncs, molts temes acabar de treballar amb Abrera. Hem parlat sobretot de la necessitat de continuar impulsant la formació contínua al llarg de la vida. Comptem amb un programa que permet la formació de treballadors i treballadores que estiguin actius, que no tenen per què haver cursat abans estudis universitaris. És un programa que diem microcredencials. Comptem amb més de 400 microcredencials que costen el coneixement al sector de l'empresa. I aquí, amb l'alcalde i els equips, doncs tenim la voluntat d'explotar al màxim nivell el programa microcredencials i la interacció amb l'alcalde i els equips serà fonamental doncs, per acabar de donar aquest impuls aquí en aquest programa. Som coneixedors perquè l'ambaixador, el vostre alcalde, ens ha explicat moltíssim, no?, tota la riquesa i les fortaleses del vostre sistema productiu, de les vostres empreses, en sectors que són molt importants per Catalunya, i el nostre mandat és un mandat, com dèiem, territorial, d'acostar el coneixement al sector productiu, a les empreses, petites, mitjanes i grans empreses, i aquesta serà una primera línia de treball, que ja hem començat a posar la primera pedra a un camí que esperem anunciar d'aquí molt poc. I també hem parlat de qüestions que ens uneixen, qüestions com el sector de la innovació i el sector de la recerca, on Abrera despunta i on Abrera també destaca, i nosaltres des del Departament de Recerca i Universitats continuarem amb aquest treball fi, i en les propers, jo diria, setmanes, mesos, tindrem una proposta conjuntament amb Abrera, amb l'alcaldia, per enfortir i acostar encara molt més la recerca, el coneixement, la innovació a la ciutadania.
1: Una valoració molt positiva. Està molt clar que el teixit empresarial del nostre municipi, i és a dir també del nostre país, ha d'estar acompanyat del coneixement, i el coneixement de la mà de la Conselleria d'Universitats i Recerca el que fa és apropar a tot el col·lectiu dels professionals i les professionals que hi treballen en el conjunt de les empreses del país, i en aquest cas i en concret del nostre municipi i al voltant de la megafactoria, s'adcupa, però no només del sector de l'automoció, sinó també de l'alimentació, també del textil, també de la transformació del metall, de la indústria, dels subministres energètics i dels ecosistemes que l'envolten. Aquestes eines que posa a disposició la Generalitat de Catalunya i la seva Conselleria d'Universitats i Recerca fa viable la competitivitat, la millora, la capacitació dels nostres i les nostres treballadores. Això és molt important. En un món tan competitiu, no només la ubicació, no només ser econòmicament més sostenible, sinó que s'ha de ser més competitiu a nivell de coneixement, i això només serà possible en programes tan específics, tan seriosos i tan interessants com el que avui li han presentat al nostre municipi. Jo com a alcalde, orgullosíssim de la visita de la nostra consellera, que ha mostrat un interès per al nostre municipi, una preocupació perquè tothom pugui millorar, però sobretot ens ha donat les eines per poder-lo fer possible. Aquest govern funciona de la Generalitat, és un govern per a tothom, i el que estem molt contents és ara el pas el tenim nosaltres de poder explicar al nostre teixit empresarial, als nostres veïns dels polígons empresarials, que tindran més eines, més possibilitats per ser millors i més competitius.
4: La visita institucional de la consellera de Recerca i Universitats a Abrera ha servit per reforçar les vies de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament abrerenc en àmbits estratègics com la formació contínua, la innovació i la transferència de coneixement. Tant la consellera com l'alcalde han destacat el potencial del teixit empresarial abrerenc i la importància d'impulsar eines que contribueixen a millorar la competitivitat, la qualificació professional i la connexió entre el món de la recerca i el sector productiu.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes, que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comon, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves d'accés a la universitat. Recordem, 3 dies avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
2: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts, l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
4: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
2: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera, juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la 7a marxa Bressol i la 2a marxa Daurada per a persones de 60 anys i més. Les valoracions per part de l'organització han estat molt positives. Sentim en primer lloc el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández, i l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
7: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent en general ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si hi havia 300, me sembla que hi havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
0: Estem molt contents d'aquest canvi de format en el qual hem fet la marxa bressol, la milla d'or també per la gent gran, per una cursa per les tardes infantils i l'adulta, la de 5 i 10 quilòmetres masculina i femenina, amb nous premis. També hem ficat nous incentius per tal que la gent també es pugui apropar i conèixer el recorregut d'Abrera. Ha sigut una experiència que la gent està valorant molt positivament. El recorregut, el nou horari, els emplaçaments, ha sigut una experiència molt positiva. Definitivament pensem que si aquest format s'ha de quedar al nostre municipi, la gent guanyadora la volem felicitar, també agrair a la gent organitzadora per tot l'esforç, els voluntaris i voluntàries, protecció civil, policia local, tots els serveis de l'Ajuntament que fan possible durant tot l'any que avui puguin fer aquesta cursa, referència, i que cada cop compta amb més participants, i que amb aquest nou format, d'aquesta nova forma de treballar per l'esport, invertir per l'esport, Abrera surt guanyant. Felicitats al Club d'Atletisme i a tota la gent d'Abrera.
6: Sentim a continuació el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno, la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i la regidora d'Educació, Conxi Sierra.
8: Aquest any el Club d'Atletisme ha canviat el format de la cursa Abrera Corre de Nou, l'hem passat el dissabte a la tarda. Com bé és en habitual, ha sigut un muntatge espectacular, com sempre, i pràcticament meravellós. Veiem a la gent amb molta cara de satisfacció, els nens contents i els pares més, i bueno, lògicament us esperem l'any que ve.
9: Molt contents que un any més hagi participat la gent gran, la nostra gent gran d'Abrera, han vingut de la residència Canigó i també persones grans en aquesta marxa dourada, la segona edició, i bé, doncs com deia, molt contents que participin. La gent gran d'Abrera és gent gran, és gent activa, i seguirem posant-los al centre de totes les accions que fem des de l'Ajuntament, i en aquest cas felicitar el Club d'Atletisme per comptar amb la gent gran i per tenir aquesta gran iniciativa. Moltíssimes gràcies.
10: Enguany és la setena cursa que fa la Marxa Bressol, i la veritat que molt contents, perquè sempre és un moment perquè les famílies puguin compartir i perquè les educadores puguin també estar presents en aquesta activitat. Moltes gràcies.
6: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive i Baila i la col·laboració de la Fundació CC, el suport de la policia local d'Abrera i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil. A més, totes les persones inscrites, juntament amb una persona acompanyant, han pogut gaudir aquest diumenge de l'entrada gratuïta a la piscina municipal d'estiu. La 17a Abrera Corre de Nou ha tornat a ser solidària i es destina 1 euro de cada inscripció de les curses Open i Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la segona marxa daurada al projecte La Marató de Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, amb col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 8 de juny podreu sentir totes les valoracions de la 17a Abrera Corre de Nou i podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @abreracorredenou, el Club d'Atletisme d'Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
11: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
3: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola. El temps es fuga i vola. Posa la segona, que mai ens perdona. El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de l'ESPAU. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
3: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
4: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
5: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
6: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
7: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
3: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
2: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
8: Bon dia. Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha transplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte. S'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que diumenge 7 de juny passat va arrencar la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. A continuació sentim algunes de les persones usuàries de l'equipament el primer dia d'obertura.
9: Me gusta, está un poquito fría, pero sí, me gusta y es grande.
10: A mí me gusta mucho porque así puedo nadar con mis amigos, pasármelo bien, con mi familia y está muy fresquita el agua y muy calentita.
11: Yo os recomiendo venir a la piscina porque pues está bien y con el calor de ahora pues os recomiendo venir que, pues, que hace mucho calor y si queréis refrescar, venid.
12: La piscina, la veritat que està molt bé, han millorat molt la gespa, que també és un punt bastant a favor. Sí que falten algunes zones d'ombra i tal, que encara no estan acabades, però bueno, confiem en que ho facin ràpid i sigui una temporada d'estiu plena.
13: A la inauguración de la piscina me parece muy bien, ya que el césped tiene buen césped este año y parece ser que van a hacer buenas sombras y me parece muy buena opción este año como está la piscina.
14: Molt bona, m'ho he passat molt bé, hi havia molta gent, ha estat molt divertit i la veritat que ja tenia moltes ganes de venir, ha estat dur aquest hivern i ara ja per fi cap a la piscina tots els tindes.
8: L'horari de la piscina municipal d'estiu d'Abrera és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i recordem que les persones abonades al camp poden disposar també del servei de la piscina d'estiu durant tota la temporada utilitzant el carnet d'abonat del camp al control d'accés. Per a més informació, podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobaré tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny.
0: Abrera Informació. Activitats.
8: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 2:45 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. La ràdio més propera, Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A les 8 on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
3: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
2: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i atees han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la setena marxa bressol i la segona marxa daurada per a persones de 60 anys i més. Les valoracions per part de l'organització han estat molt positives. Sentim el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández.
5: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent en general ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si hi havia 300, em sembla que hi havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
4: El corredor de major edat de les curses Open va ser el Rafael Sánchez, de 87 anys, qui va realitzar la cursa Open de 5A. Això és el que explicava als micròfons de Ràdio Abrera.
6: Para mí, bien. Ha ido bien.
7: ¿Cuál es el secreto?
6: Secreto ninguno. Sacrificio. Tienen que hacer más que eso. No utilizo ningún secreto. Hay ser constante, tener voluntad y ya está.
4: Les valoracions per part dels i les participants de les diferents curses també han estat molt positives. És el cas de la segona marxa daurada d'Abrera, que ha comptat amb la participació de la residència de la gent gran Veledat Canigó.
8: Se corrió con el pelo y despacio porque mi marido hace un año y medio lo operaron de cáncer de pulmón y se me ahogaba. El año pasado ganamos, lo fuimos los primeros, pero se ha operado y no puede correr más. Pero bueno, por ayudar, estoy muy contenta.
9: Bien, he participado, he dado la vuelta, como el año pasado. Es un trabajo que es muy bonito y para ellos es una experiencia también, y para nosotros que les podamos ayudar es increíble. Muchísimas gracias por todo.
10: Bien, el año pasado ya lo hice.
11: Ah, es emocionante. Bueno, yo me emociono mucho con mi madre, bueno, con mi hermano, mi madre, y estamos en la residencia. Algo que, bueno, está bien, salí en grupo, me ha salido ya de la residencia y es muy bonito.
4: També la setena marxa Bressol d'Abrera ha tornat a ser un èxit. Sentim en primer lloc la directora i personal de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera i seguidament algunes de les famílies participants.
12: Soc la Neus Casado, directora de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'aquí a Abrera. Crec que és una oportunitat per gaudir grans i petits i fer molta empenta en l'esport i la salut, que és superimportant, des dels més petits fins als més grans.
13: Per nosaltres, perfecte. Gràcies per pensar també en l'Escola Bressol per participar en aquest event. Els nens i les famílies superpotents contentes, i és un motiu per també fer trobada en les famílies i compartir aquestes activitats que es fan al poble. Ja ho veuran superbé.
14: Y le he corrido, y le he quedado primero.
15: Muy bien, sí. A los niños muy bien.
16: Muy bien, se ponen muy contentos. Sí, sí. ¿Verdad?
17: Molt bé, molt cansades, però molt bé. Tant si no arribem,
18: cal que ens hem cansat, ja havíem sortit,
17: però hem arribat al final. Ens sembla perfecte i que es continuï fent cada any.
19: Es impresionante, muy bien, muy bien. Está muy chula, ¿que sí?
20: Muy bien, han corrido a tope con el calor que hace, así que todo correcto.
21: Muy bien, sí, porque así ellos también van viendo el movimiento y a lo mejor de más grandes se animan a hacerla ellos solos.
22: Súper bien, muy bonito, muy emocionante. Y para que vayamos cogiendo el ritmo del atletismo, vamos.
4: I sentim ara els corredors i corredores més petits a les curses infantils.
23: Bueno, he corregut, però m'han adelantat perquè correria una miqueta, perquè he corregut molt fort i després molt...
24: Que bien has hecho, eh?
23: Bé, has estat muy cansado. ¿Ha corrido mucho? ¿Cómo
25: te has pasado?
23: Bien.
25: ¿Corrido?
23: Sí. Bien.
25: Sí.
23: Bé.
25: Estaba muy nerviosa.
23: Bien, correr.
4: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive i Baila i la col·laboració de la Fundació CC, el suport de la policia local d'Abrera i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil. A més, totes les persones inscrites, juntament amb una persona acompanyant, han pogut gaudir aquest diumenge de l'entrada gratuïta a la piscina municipal d'estiu. La 17a Abrera Corre de Nou ha tornat a ser solidària i es destina 1 euro de cada inscripció de les curses Open i Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la segona marxa daurada al projecte La Marató de Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, amb col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 8 de juny podreu sentir totes les valoracions de la 17a Abrera Corre de Nou i podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @abreracorredenou, el Club d'Atletisme d'Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Cabrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellver, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es creu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, UFOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre en paral·lel destini pressupost a la visita del papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
2: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments, els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera torna a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que tindrà lloc aquest dijous 11 de juny al matí. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc de 10 a 2:15 a la Casa de Cultura d'Abrera i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències masclistes digitals, noves formes, nous reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió començarà a les 10 del matí amb la benvinguda institucional a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, a qui sentim.
5: Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament d'Abrera us convidem a participar de la subseu Abrera del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat del proper dijous 11 de juny a les 10 a la Casa de Cultura, en què compartirem un matí de reflexió amb Carla Galeote, creadora de contingut digital, comunicadora i activista feminista. Per tant, un acte obert a tota la ciutadania que vulgui aportar, compartir i aprendre en relació a qüestions d'actualitat en la lluita feminista com són les violències masclistes digitals. Aquesta trobada que celebrem a Abrera és una de les diferents subseus que, com a activitat precongressual, duem a terme des dels diferents municipis del Baix Llobregat. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm al Consell Comarcal i a la seva consellera Vicky Castellanos per l'organització i la implicació constants amb el nostre municipi i la comarca, i convidem a tota la ciutadania a participar d'aquesta jornada, de la que recollirem doncs interessos, neguits i reflexions per aportar al Congrés, que tindrà lloc el proper mes d'octubre. Amb aquestes accions seguim posant al centre els anhels i les necessitats que ens mostren doncs les dones implicades d'Abrera a través del Consell Municipal de les Dones i de la xarxa Violeta d'Abrera, que són els espais de participació en els que de forma activa seguim reivindicant i dibuixant l'Abrera igualitària en què tothom creiem i que tothom defensem. Us hi esperem.
4: Després dels parlaments inaugurals tindrà lloc la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, abordarà les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les persones assistents també participaran en l'experiència de realitat virtual Has vist el vídeo que circula de la Marina?, una proposta immersiva orientada a conscienciar sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa B-Tools, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada continuarà amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte finalitzarà amb la cloenda institucional a la una del migdia a càrrec de la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
0: Abrera Informació, Joventut.
4: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.
1: Maria, eso tan que

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya dos quarts d'una i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure l'allà i tenim a la nostra companya l'Esther Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i tirant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs, tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arquebisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
2: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
3: Molt bé, bon dia.
2: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
4: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Bauman, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges, a la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
5: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
6: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible, tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
7: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que totalment ha anat prou bé, era assequible.
4: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
2: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència d'ADIF. Cap a dos quarts d'una, ADIF ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
1: Notícies en xarxa.
8: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
9: Bon dia. L'impuls de la formació contínua al teixit empresarial centra la visita a Abrera de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, aquest dilluns 8 de juny al matí. L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha rebut la consellera a l'Ajuntament per establir sinergies i presentar les microcredencials universitàries, formació acadèmica de qualitat impartida i certificada per les universitats catalanes i un instrument de transferència del coneixement de les universitats cap al teixit socioeconòmic. La consellera ha signat el llibre d'honor del Consistori Abrerenc i seguidament ha tingut lloc una reunió de treball per abordar la formació contínua al llarg de la vida, amb més de 400 propostes formatives per a empreses i professionals del territori, així com el potencial d'Abrera per acollir un ecosistema de coneixement, recerca i innovació. Sentim Núria Montserrat i l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro.
10: Una visita, diria, hiperproductiva, donat tenim doncs, molts temes acabar de treballar amb Abrera. Hem parlat sobretot de la necessitat de continuar impulsant la formació contínua al llarg de la vida. Comptem amb un programa que permet la formació de treballadors i treballadores que estiguin actius, que no tenen per què haver cursat abans estudis universitaris. És un programa que diem microcredencials. Comptem amb més de 400 microcredencials que costen el coneixement al sector de l'empresa. I aquí, amb l'alcalde i els equips, doncs tenim la voluntat d'explotar al màxim nivell el programa microcredencials i la interacció amb l'alcalde i els equips serà fonamental doncs, per acabar de donar aquest impuls aquí en aquest programa. Som coneixedors perquè l'ambaixador, el vostre alcalde, ens ha explicat moltíssim, no?, tota la riquesa i les fortaleses del vostre sistema productiu, de les vostres empreses, en sectors que són molt importants per Catalunya, i el nostre mandat és un mandat, com dèiem, territorial, d'acostar el coneixement al sector productiu, a les empreses, petites, mitjanes i grans empreses, i aquesta serà una primera línia de treball que ja hem començat a posar la primera pedra a un camí que esperem anunciar d'aquí molt poc. I també hem parlat de qüestions que ens uneixen, qüestions com el sector de la innovació i el sector de la recerca, on Abrera despunta i on Abrera també destaca, i nosaltres des del Departament de Recerca i Universitats continuarem amb aquest treball fi, i en les propers, jo diria, setmanes, mesos, tindrem una proposta conjuntament amb Abrera, amb l'alcaldia, per enfortir i acostar encara molt més la recerca, el coneixement, la innovació a la ciutadania.
0: Una valoració molt positiva. Està molt clar que el teixit empresarial del nostre municipi, és a dir, també del nostre país, ha d'estar acompanyat del coneixement, i el coneixement de la mà de la Conselleria d'Universitats i Recerca el que fa és apropar a tot el col·lectiu dels professionals i les professionals que treballen en el conjunt de les empreses del país, en aquest cas i en concret del nostre municipi i al voltant de la megafactoria, s'adcupla, però no només del sector de l'automoció, sinó també de l'alimentació, també del textil, també de la transformació del metall, de la indústria, dels subministres energètics i dels ecosistemes que l'envolten. Aquestes eines que posa a disposició la Generalitat de Catalunya i la seva Conselleria d'Universitats i Recerca fa viable la competitivitat, la millora, la capacitació dels nostres i les nostres treballadores. Això és molt important. En un món tan competitiu, no només la ubicació, no només ser econòmicament més sostenible, sinó que s'ha de ser més competitiu a nivell de coneixement, i això només serà possible en programes tan específics, tan seriosos i tan interessants com el que avui li han presentat al nostre municipi. Jo com a alcalde, orgullosíssim de la visita de la nostra consellera, que ha mostrat un interès per al nostre municipi, una preocupació perquè tothom pugui millorar, però sobretot ens ha donat les eines per poder-lo fer possible. Aquest govern funciona de la Generalitat, és un govern per a tothom, i el que estem molt contents és ara el pas el tenim nosaltres de poder explicar al nostre teixit empresarial, als nostres veïns dels polígons empresarials, que tindran més eines, més possibilitats per ser millors i més competitius.
11: La visita institucional de la consellera de Recerca i Universitats a Abrera ha servit per reforçar les vies de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament abrerenc en àmbits estratègics com la formació contínua, la innovació i la transferència de coneixement. Tant la consellera com l'alcalde han destacat el potencial del teixit empresarial abrerenc i la importància d'impulsar eines que contribueixen a millorar la competitivitat, la qualificació professional i la connexió entre el món de la recerca i el sector productiu.
8: Abrera Informació. Promoció econòmica.
11: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de Pont Grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2, i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
8: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app. Yeah, get the feeling coming up from the ground.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Qué bohemio. Bohemio es un estilo de...

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha arribat a la catedral de Barcelona i fins aquí és on s'hi han aplegat centenars de fidels i també la nostra companya de TV, Judit Vallès, que ens amplia la informació. Judit, quina és la darrera hora?
3: A dos quarts d'una ha arribat el Papa Lleó XIV a la plaça de la catedral amb centenars de fidels, turistes i alguns curiosos que portaven hores esperant la seva arribada. Alguns portaven des de les 6 del matí i han aguantat un sol de justícia per veure uns segons el pontífex com entrava a la catedral. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que la gran majoria de gent s'ha quedat sense poder-lo veure per la rapidesa de la seva arribada. Entre els assistents, edats molt diverses, moltes famílies i també grups de joves que s'han organitzat per donar-li la benvinguda al Papa. Escoltem alguns dels fidels.
4: Me parece muy emocionante, se ve muy sencillo, muy cercano.
5: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona.
6: Nosotros venimos a San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Es un papa jove que esperem que doni molts fruits.
7: Estem supercontents i l'emoció, el jovent, és una alegria molt gran.
3: A hores d'ara la plaça continua plena a l'espera que el Papa surti per anar al Palau Episcopal a pocs metres de la catedral.
2: Gràcies a Judit. Seguirem pendents d'aquesta visita del Sant Pare, una visita que afecta molt en la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc amb restriccions d'estacionament. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro amb alteracions per la visita del Pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarreguen d'informar i orientar la ciutadania, donant suport als assistents i comunicant les incidències. També s'ha desplegat 6.000 agents de Mossos per garantir la seguretat. I un jove de 18 anys i de nacionalitat francesa mor aquest matí en un accident a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà. Segons el Servei Català de Trànsit, el turisme en què viatjava ha encalçat un camió per causes que encara s'estan investigant. A banda, 4 persones més han resultat ferides menys greus. Amb aquesta víctima ja són 58 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any. I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tota Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Aquesta ha estat una nova jornada que a banda ha estat marcada per una nova vaga dels docents. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
8: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
9: Bona tarda. Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballen les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha transplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte. S'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que diumenge 7 de juny passat va arrencar la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. A continuació sentim algunes de les persones usuàries de l'equip el primer dia d'obertura.
10: Me gusta, está un poquito fría, pero sí, me gusta y es grande.
11: A mí me gusta mucho porque así puedo nadar con mis amigos, pasármelo bien, con mi familia y está muy fresquita el agua y muy calentita.
12: Yo os recomiendo venir a la piscina porque pues está bien y con el calor de ahora pues os recomiendo venir que hace mucho calor y si queréis refrescar, venid.
13: La piscina, la veritat que està molt bé, han millorat molt la gespa, que també és un punt bastant a favor. Sí que falten algunes zones d'ombra i tal, que encara no estan acabades, però bueno, confiem en que ho facin ràpid i sigui una temporada d'estiu plena.
0: A la inauguración de la piscina me parece muy bien, ya que el césped tiene buen césped este año y parece ser que van a hacer buenas sombras, y me parece muy buena opción este año como está la piscina.
14: Molt bona, m'ho he passat molt bé, hi havia molta gent, ha estat molt divertit i la veritat que ja tenia moltes ganes de venir, ha estat dur aquest hivern i ara ja per fi cap a la piscina tots els tindes.
9: L'horari de la piscina municipal d'estiu d'Abrera és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i recordem que les persones abonades al camp poden disposar també del servei de la piscina d'estiu durant tota la temporada utilitzant el carnet d'abonat del camp al control d'accés. Per a més informació, podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobaré tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
8: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
9: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny, i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny.
8: Abrera Informació. Activitats.
9: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 12:15 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:00 a 2:15, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva». Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 2:15, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 4:00 a 2:15 de 9:00 i els matins de dimarts i dijous de 10:00 a 2:15 de 2:00 i dissabtes de 10:00 a 2:00. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ei, què passa, què dius?
3: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
2: Foli, tens una birra o no?
3: Sí, passa'm una.
2: Vols?
3: Vinga. Va, sabatilla.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català. I després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, saludo. Todos ustedes, todos vosotros, Dios bendiga a todos. Adéu-siau.
1: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
3: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
4: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
5: Content, surto content. El listening, pues bueno. No sé, jo crec que és assequible.
6: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
1: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control d'Adif ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fuita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc que encara està en evolució, però controlat.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bona tarda. Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera, juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la setena marxa Bressol i la segona marxa Daurada per a persones de 60 anys i més. Les valoracions per part de l'organització han estat molt positives. Sentim en primer lloc el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández, i l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
8: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent en general ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si hi havia 300, me sembla que hi havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
9: Estem molt contents d'aquest canvi de format en el qual hem fet la marxa bressol, la milla d'or també per la gent gran, per una cursa per les tardes infantils i l'adulta, la de 5 i 10 quilòmetres masculina i femenina, amb nous premis. També hem ficat nous incentius per tal que la gent també es pugui apropar i conèixer el recorregut d'Abrera. Ha sigut una experiència que la gent està valorant molt positivament. El recorregut, el nou horari, els emplaçaments, ha sigut una experiència molt positiva. Definitivament pensem que si aquest format s'ha de quedar al nostre municipi, la gent guanyadora la volem felicitar, també agrair a la gent organitzadora per tot l'esforç, els voluntaris i voluntàries, protecció civil, policia local, tot el servei de l'Ajuntament que fan possible durant tot l'any que avui puguin fer aquesta cursa, referència, i que cada cop compta amb més participants, i que amb aquest nou format d'aquesta nova forma de treballar per l'esport, invertir per l'esport, Abrera surt guanyant. Felicitats al Club d'Atletisme i a tota la gent d'Abrera.
7: Sentim a continuació el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno, la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i la regidora d'Educació, Conxi Sierra.
10: Aquest any el Club d'Atletisme ha canviat el format de la cursa Abrera Corre de Nou, l'hem passat el dissabte a la tarda. Com bé és habitual, ha sigut un muntatge espectacular, com sempre, i pràcticament meravellós. Veiem a la gent amb molta cara de satisfacció, els nens contents i els pares més, i bueno, lògicament us esperem l'any que ve.
11: Molt contents que un any més hagi participat la gent gran, la nostra gent gran d'Abrera, han vingut de la residència Canigó i també persones grans en aquesta marxa dourada, la segona edició, i bé, doncs com deia, molt contents que participin. La gent gran d'Abrera és gent gran, és gent activa, i seguirem posant-los al centre de totes les accions que fem des de l'Ajuntament, i en aquest cas felicitar el Club d'Atletisme per comptar amb la gent gran i per tenir aquesta gran iniciativa. Moltíssimes gràcies.
12: Enguany és la setena cursa que fa la marxa bressol, i la veritat que molt contents, perquè sempre és un moment perquè les famílies puguin compartir i perquè les educadores puguin també estar presents en aquesta activitat. Moltes gràcies.
7: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive i Baila i la col·laboració de la Fundació CC, el suport de la policia local d'Abrera i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil. A més, totes les persones inscrites, juntament amb una persona acompanyant, han pogut gaudir aquest diumenge de l'entrada gratuïta a la piscina municipal d'estiu. La 17a Abrera Corre de Nou ha tornat a ser solidària i es destina 1 euro de cada inscripció de les curses Open i Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la segona marxa daurada al projecte La Marató de Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, amb col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 8 de juny podreu sentir totes les valoracions de la 17a Abrera Corre de Nou i podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @abreracorredenou, el Club d'Atletisme d'Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
13: Bueno, yo te digo la verdad, mi cante viene del padecer y del sufrir, porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Sent. No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rourelleu, que torna a iniciar la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens, hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'Adi de Barcelona, tal i com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, però Adi ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. Abrera torna a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que tindrà lloc aquest dijous 11 de juny al matí. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc de 10 a 2 quarts de 2 a la Casa de Cultura d'Abrera i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències masclistes digitals, noves formes, nous reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió començarà a les 10 del matí amb la benvinguda institucional a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, a qui sentim.
7: Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament d'Abrera us convidem a participar de la subseu Abrera del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat del proper dijous 11 de juny a les 10 a la Casa de Cultura, en què compartirem un matí de reflexió amb Carla Galeote, creadora de contingut digital, comunicadora i activista feminista. Per tant, un acte obert a tota la ciutadania que vulgui aportar, compartir i aprendre en relació a qüestions d'actualitat en la lluita feminista com són les violències masclistes digitals. Aquesta trobada que celebrem a Abrera és una de les diferents subseus que, com a activitat congressual duem a terme des dels diferents municipis del Baix Llobregat. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm al Consell Comarcal i a la seva consellera Vicky Castellanos per l'organització i la implicació constants amb el nostre municipi i la comarca, i convidem a tota la ciutadania a participar d'aquesta jornada, de la que recollirem doncs interessos, neguits i reflexions per aportar al Congrés, que tindrà lloc el proper mes d'octubre. Amb aquestes accions seguim posant al centre els anhels i les necessitats que ens mostren doncs les dones implicades d'Abrera a través del Consell Municipal de les Dones i de la xarxa Violeta d'Abrera, que són els espais de participació en els que de forma activa seguim reivindicant i dibuixant l'Abrera igualitària en què tothom creiem i que tothom defensem. Us hi esperem.
6: Després dels parlaments inaugurals tindrà lloc la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, abordarà les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les persones assistents també participaran en l'experiència de realitat virtual Has vist el vídeo que circula de la Marina?, una proposta immersiva orientada a conscienciar sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa Bitools, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada continuarà amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte finalitzarà amb la cloenda institucional a la una del migdia a càrrec de la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
0: Abrera Informació, Joventut.
6: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
6: Fórmula 40.
7: Fórmula 40. Fórmula 40.
8: Secret. I need your silence.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc, i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família, que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papa mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
1: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera, juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la setena marxa Bressol i la segona marxa Daurada per a persones de 60 anys i més. Les valoracions per part de l'organització han estat molt positives. Sentim el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández.
4: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent en general ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si havia 300, me sembla que havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
3: El corredor de major edat de les curses Open va ser el Rafael Sánchez, de 87 anys, qui va realitzar la cursa Open de 5K. Això és el que explicava als micròfons a Ràdio Abrera.
5: Para mí, bien. Bien.
6: ¿Cuál es el secreto?
5: Secreto ninguno. Sacrificio. Tengo que hacer más que eso. No tengo ningún secreto. Hay ser constante, tener voluntad. I ja està.
3: Les valoracions per part dels i les participants de les diferents curses també han estat molt positives. És el cas de la segona marxa daurada d'Abrera, que ha comptat amb la participació de la residència de la gent gran Veledat Canigó.
7: Se corrió, pero un pelo que despacio, porque mi marido hace un año y medio lo operaron de cáncer de pulmón y se me ahogaba. El año pasado ganamos, fuimos los primeros, pero está operado y no puede correr más. Pero bueno, por ayudar, estoy muy contenta.
8: Bien, he participado, he dado la vuelta, el año pasado.
9: Muy bien. Un trabajo que es muy bonito y para ellos es una experiencia también y para nosotros que les podamos ayudar es increíble. Muchísimas gracias por todo.
10: Bien, el año pasado ya lo hice.
11: Es emocionante. Es, bueno, yo me emociono mucho con mi madre, bueno, con mi hermano, mi madre, y estamos en la residencia. Algo que, bueno, está bien, salir en grupo, para salir ellas de la residencia y es muy bonito.
3: També la setena marxa a Bressol d'Abrera ha tornat a ser un èxit. Sentim en primer lloc la directora i personal de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera i seguidament algunes de les famílies participants.
12: Soc la Neus Casado, directora de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'aquí a Abrera. Crec que és una oportunitat per gaudir grans i petits i fer molta empenta en l'esport i la salut, que és superimportant, des dels més petits fins als més grans.
13: Per nosaltres, perfecte. Gràcies per pensar també en l'Escola Bressol per participar en aquest event. Els nens i les famílies super contentes i és un motiu per també fer trobada en les famílies i compartir aquestes activitats que es fan al poble, llavors superbé.
14: ¡Dile que era primero!
15: Muy bien, sí. A los niños muy bien.
16: Muy bien, se ponen muy contentos. Sí, sí. ¿Verdad?
17: Molt bé, molt cansades, però molt bé. Tant i no arribem, cal que ens hem cansat, ja havíem sortit, però hem arribat a final. Ens sembla perfecte i que es continuï fent cada any.
18: Es impresionante, muy bien, muy bien. Está muy chula, ¿que sí?
19: Muy bien, han corrido a tope con el calor que hace, así que todo correcto. Muy bien, sí, porque así ellos también van viendo el movimiento y a lo mejor de más grandes se animan a hacerla ellos solos.
20: Súper bien, muy bonito, muy emocionante. Y para que vayamos cogiendo el ritmo del atletismo, vamos.
3: I sentim ara els corredors i corredores més petits a les curses infantils.
21: Bueno, he corregut, però m'han adelantat perquè correria una miqueta, perquè he corregut molt fort i després molt...
22: Que bien has hecho,
21: Bé, ha estado cansado, ha corrido mucho. ¿Cómo
22: te has pasado?
21: Bien, corrido.
22: ¿Sí?
21: Bien.
22: ¿Sí?
21: Está
22: muy nerviosa.
21: Bien, correr.
3: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive i Baila i la col·laboració de la Fundació CC, el suport de la policia local d'Abrera i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil. A més, totes les persones inscrites, juntament amb una persona acompanyant, han pogut gaudir aquest diumenge de l'entrada gratuïta a la piscina municipal d'estiu. La 17a Abrera Corre de Nou ha tornat a ser solidària i es destina 1 euro de cada inscripció de les curses Open i infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la segona marxa daurada al projecte La Marató de Lleir, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, amb col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 8 de juny podreu sentir totes les valoracions de la 17a Abrera Corre de Nou i podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @abreracorredenou, el Club d'Atletisme d'Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Sure. Eat this.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera. Oh!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Free.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
2: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
1: I aquesta mateixa hora, gràcies, Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
3: En un momento de grandes desafíos globales compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'impuls de la formació continua al teixit empresarial. Centra la visita a Abrera de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, aquest dilluns 8 de juny al matí. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, ha rebut la consellera a l'Ajuntament per establir sinergies i presentar les microcredencials universitàries, formació acadèmica de qualitat impartida i certificada per les universitats catalanes i un instrument de transferència del coneixement de les universitats cap al teixit socioeconòmic. La consellera ha signat el llibre d'honor del consell història ebrarenc i seguidament ha tingut lloc una reunió de treball per abordar la formació contínua al llarg de la vida, a més de 400 propostes formatives per a empreses i professionals del territori, així com el potencial d'Abrera per acollir un ecosistema de coneixement, recerca i innovació. Sentim Núria Montserrat i l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro.
5: Una visita, diria, hiperproductiva, donat tenim doncs, molts temes acabar de treballar amb Abrera. Hem parlat sobretot de la necessitat de continuar impulsant la formació contínua al llarg de la vida. Comptem amb un programa que permet la formació de treballadors i treballadores que estiguin actius, que no tenen per què haver cursat abans estudis universitaris. És un programa que diem microcredencials. Comptem amb més de 400 microcredencials que costen el coneixement al sector de l'empresa. I aquí, amb l'alcalde i els equips, doncs tenim la voluntat d'explotar al màxim nivell el programa microcredencials i la interacció amb l'alcalde i els equips serà fonamental doncs, per acabar de donar aquest impuls aquí en aquest programa. Som coneixedors perquè l'ambaixador, el vostre alcalde, ens ha explicat moltíssim, no?, tota la riquesa i les fortaleses del vostre sistema productiu, de les vostres empreses, en sectors que són molt importants per Catalunya, i el nostre mandat és un mandat, com dèiem, territorial, d'acostar el coneixement al sector productiu, a les empreses, petites, mitjanes i grans empreses, i aquesta serà una primera línia de treball que ja hem començat a posar la primera pedra a un camí que esperem anunciar d'aquí molt poc. I també hem parlat de qüestions que ens uneixen, qüestions com el sector de la innovació i el sector de la recerca, on Abrera despunta i on Abrera també destaca, i nosaltres des del Departament de Recerca i Universitats continuarem amb aquest treball fi, i en les propers, jo diria, setmanes, mesos, tindrem una proposta conjuntament amb Abrera, amb l'alcaldia, per enfortir i acostar encara molt més la recerca, el coneixement, la innovació a la ciutadania.
6: Una valoració molt positiva. Està molt clar que el teixit empresarial del nostre municipi, i és a dir, també del nostre país, ha d'estar acompanyat del coneixement, i el coneixement de la mà de la Conselleria d'Universitats i Recerca el que fa és apropar a tot el col·lectiu dels professionals i les professionals que hi treballen en el conjunt de les empreses del país, i en aquest cas i en concret del nostre municipi i al voltant de la megafactoria Seat-Cupra, però no només del sector de l'automoció, sinó també de l'alimentació, també del textil, també de la transformació del metall, de la indústria, dels subministres energètics i dels ecosistemes que l'envolten. Aquestes eines que posa a disposició la Generalitat de Catalunya i la seva Conselleria d'Universitats i Recerca fa viable la competitivitat, la millora, la capacitació dels nostres i les nostres treballadores. Això és molt important. En un món tan competitiu, no només la ubicació, no només ser econòmicament més sostenible, sinó que s'ha de ser més competitiu a nivell de coneixement. I això només serà possible en programes tan específics, tan seriosos i tan interessants com el que avui li han presentat al nostre municipi. Jo, com a alcalde, orgullosíssim de la visita de la nostra consellera, que ha mostrat un interès per al nostre municipi, una preocupació perquè tothom pugui millorar, però sobretot ens ha donat les eines per poder-lo fer possible. Aquest govern funciona de la Generalitat, és un govern per a tothom, i el que estem molt contents és ara el pas el tenim nosaltres de poder explicar al nostre teixit empresarial, als nostres veïns dels polígons empresarials, que tindran més eines, més possibilitats per ser millors i més competitius.
4: La visita institucional de la consellera de Recerca i Universitats a Abrera ha servit per reforçar les vies de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament abrerenc en àmbits estratègics com la formació contínua, la innovació i la transferència de coneixement. Tant la consellera com l'alcalde han destacat el potencial del teixit empresarial abrerenc i la importància d'impulsar eines que contribueixen a millorar la competitivitat, la qualificació professional i la connexió entre el món de la recerca i el sector productiu.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 40.000 persones omplen aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona. S'hi han programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada pel Sant Pare a partir de les 8 del vespre. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda.
2: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
1: Doncs ja ho sentíem, el Papa dirigirà unes paraules després de la lectura de l'Evangeli i l'acte culminarà amb actuacions a l'Escolania Montserrat i Sergio Dalma i una volta pel Papa a l'estadi. La gent de l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare, n'escoltem alguns d'ells.
3: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
4: Sí, venimos de Perú.
5: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
6: Venim del Bisbat de Solsona.
7: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
8: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
9: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
1: Més temes. Els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on ha dificultat accedir-hi. Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible dels canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades, com sentien, i calor intens. En total hi ha 760 bombers en aquesta demarcació. I Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives com aquesta. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. Igualada Barça en joca una plaça per la final de l'hoquei Lliga masculina avui a les 7 de la tarda. Just ara a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, el Papa Lleó 14, ja és a l'estadi Lluís Companys, ha entrat fa pocs minuts amb el Papa Mòbil, esperaven 40.000 persones en el que ja és l'acte més multitudinari a Barcelona. Seguint-ho atentament ja la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda, èxtasi total ara mateix a l'estadi olímpic on acaba d'entrar el Papa Lleó 14 i està fent la volta, la tan anunciada i esperada volta a tot el lateral del camp, a tot el camp. Hi ha tanta excitació que fins i tot una ambulància s'acaba d'endur un jove en llitera. El Papa Mòbil està fent aquest recorregut molt lentament perquè tothom el vol saludar. Tothom ara a aquesta hora està de peu mirant les pantalles de banda i banda de l'escenari on es fan uns primers plans del Papa fent aquest petit circuit o bé directament apretats, tothom molt empantant-se els uns als altres, amb respecte, això sí, però cap als laterals per veure com el Papa Lleó XIV saluda la gent. Tothom vol ser saludat i estan tots molt contents i amb molta il·lusió. Un grup a l'escenari, està cantant Jesus Christ, Urbi et Orbi, suposo, m'imagino, el sentiu perquè està molt alta. Papa és a punt d'arribar on som ara nosaltres. Al final de tot, allà al gol sud, a sota de la volta del Pavater, veiem preparats els castellers de Vilafranca amb les seves vestimentes verdes perquè faran després una actuació davant del Papa juntament amb l'abadia de Montserrat. El president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són també aquí a primera fila i estan ara tot just a uns 50 metres del Papa, que si us espereu està a punt de fer tota la volta completa. Ara saluda amb la mà esquerra els que han quedat cap al centre a la pista, diguéssim, i de quan en quan, doncs, a dreta i esquerra va saludant, aixecant la mà, aplaudint també, assenyant-se al front, i l'estan esperant. I d'aquí un moment acaba de fer la volta, pujaran aquest escenari blanc tan gran, i després aquí uns joves li faran unes preguntes, ell respondrà i els donarà il·lusió, que demanin, que pensi, que crec, que tinguin fe, que els problemes s'arreglaran, i demanarà també que l'amor sempre guanyi a l'odi. Per cert, ho farà en castellà i català. Mira, ara han agafat un nadó ben petit, un petó de més.

0: Doncs ja ho sentia.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bona tarda. Abrera torna a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que tindrà lloc aquest dijous 11 de juny al matí. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc de 10 a 2 quarts de 2 a la Casa de Cultura d'Abrera i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències masclistes digitals, noves formes, nous reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió començarà a les 10 del matí amb la benvinguda institucional a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, a qui sentim.
3: Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament d'Abrera us convidem a participar de la subseu Abrera del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat del proper dijous 11 de juny a les 10 a la Casa de Cultura, en què compartirem un matí de reflexió amb Carla Galeote, creadora de contingut digital, comunicadora i activista feminista. Per tant, un acte obert a tota la ciutadania que vulgui aportar, compartir i aprendre en relació a qüestions d'actualitat en la lluita feminista com són les violències masclistes digitals. Aquesta trobada que celebrem a Abrera és una de les diferents subseus que, com a activitat precongressual, duem a terme des dels diferents municipis del Baix Llobregat. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm al Consell Comarcal i a la seva consellera Vicky Castellanos per l'organització i la implicació constants amb el nostre municipi i la comarca. I convidem a tota la ciutadania a participar d'aquesta jornada, de la que recollirem doncs interessos, neguits i reflexions per aportar al Congrés, que tindrà lloc el proper mes d'octubre. Amb aquestes accions seguim posant al centre els anhels i les necessitats que ens mostren doncs les dones implicades d'Abrera a través del Consell Municipal de les Dones i de la xarxa Violeta d'Abrera, que són els espais de participació en els que de forma activa seguim reivindicant i dibuixant l'Abrera igualitària en què tothom creiem i que tothom defensem. Us hi esperem.
2: Després dels parlaments inaugurals tindrà lloc la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, abordarà les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les persones assistents també participaran en l'experiència de realitat virtual Has vist el vídeo que circula de la Marina?, una proposta immersiva orientada a conscienciar sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa B-Tools, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada continuarà amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte finalitzarà amb la cloenda institucional a la una del migdia a càrrec de la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
1: Abrera Informació, Joventut.
2: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat. Tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
0: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de la vetlla amb el Papa Lleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex ha entrat a la pista poc abans de les 8, aclamat per 40.000 persones. La nostra companya Mont Carvajal ho està seguint en directe. Bona nit, Mont.
3: Bona nit. Després de fer la volta a l'estadi amb el papamòbil, Lleó 14 ha pujat a l'escenari i ha mirat com els castellers de Vilafranca han aixecat un 3 de 8. El papa ha admirat, ha aplaudit i a continuació ha donat la pau en català.
4: En el nom del Pare i del Fill i d'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
3: A continuació, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, li ha donat la benvinguda en català i castellà. 8 persones han pujat un Sant Crist a la creu a les seves espatlles fins a l'escenari mentre cantaven Tu eres el único rey. Aquesta vigília acabarà a 9:15 de la nit.
2: Moltes gràcies.
3: Bona nit.
2: Moltes gràcies, Mont. La visita del papa implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita hi hagi la màxima seguretat, però al mateix temps la mínima afectació pels ciutadans. Escoltem.
5: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la seva dona, s'han reunit aquesta tarda amb el papa Lleó XIV en una audiència privada al Palau Episcopal, just abans d'aquest acte a l'Estadi Olímpic. Segons fons de presidència, el president li ha donat la benvinguda a Catalunya i li ha agraït la visita i la sensibilitat cap a Catalunya. Durant la trobada han conversat sobre el context internacional actual i sobre els missatges de l'última encíclica, com la defensa de Lleó XIV a favor de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. I l'Escola de Sobreestants Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per impulsar de cara al curs vinent una especialització ferroviària de cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat al sector estratègic i amb l'alta demanda de professionals qualificats que precisament està tenint aquest sector vinculat al manteniment. Més notícies en xarxa d'aquí un any.
1: Música i informació. Ràdio Obrera.
6: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Obrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
7: That's right.

Servei Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques, thank you, company, i a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys!

Hola, bones salutacions per tots els companys de la sintonia. Des d'aquest costat del micro us saluda el Frank, obrint de bat a bat les portes de Tot Country. I quina millor manera de començar que viatjant directament cap a aquest vell paller que ens acaba de pintar l'australià James Johnson amb el seu Old Country Barn, una cançó que va escriure inspirant-se en la granja de la seva pròpia família i que s'ha convertit en tot un himne de la vida rural. Perquè, ja ho sabeu, per un bon cowboy, un paller no és només un lloc on guardar el farratge, és on es fan les millors festes del poble i on es guarden els records de tota una vida sota la pols. Una autèntica descàrrega d'energia per començar a escalfar les botes. I, sense baixar del cavall, posem rumb cap a Mobile, Alabama, per rebre a un duo que porta el country més canalla a les venes. Ells són els Muscadine Bloodline i ens porten el seu aclamat Named After Natives. Atenció a la lletra, perquè és un homenatge brutal a les seves arrels. Ens parlen de créixer en carrers, rius i pobles que porten noms d'antigues tribus americanes. Una curiositat d'aquest duo és que es van conèixer fent de taloners d'un altre i van veure de seguida que el seu estil onés i de fusta vella havia de caminar junt. Pugeu el volum, que això sona a terra, a veritat i a ranxo de l'oest.

Ara anem a viatjar cap a les terres de Txixes, on el terra fa olor de pols, de cuir i de fusta de salon. Anem a parlar de l'home que per nosaltres, des d'aquest humil altaveu de tot country, comparteix el tron absolut de la música country tradicional. Sí, sí, sí, ho heu endevinat, l'únic i inigualable el rei George Strait. I a veure, que quedi clar, si a Texas tenen el rei, que sapigueu que la corona la comparteix colze a colze amb el nostre estimat, el gran Alan Jackson. Per a nosaltres, aquests dos són els autèntics patrons de la vella escola, els que mantenen viva la flama del honky-tonk més autèntic. I fixeu-vos, si té mèrit el que fa aquest home, que just fa uns dies, el passat 18 de maig, va complir 74 anys, 74 voltes al sol, i el tio segueix pujant als escenaris amb l'elegància d'un autèntic cowboy i aixecant passions com el primer dia. Amb més de 60 números 1 a les llistes, que diu aviat, companys, això no ho fa qualsevol que passi per allà. Avui us portem un d'aquells temes que et fan moure el peu des de la primera nota. Es tracta de Twang, la cançó que donava títol al seu disc l'any 2009. I què és el twang? Doncs és exactament aquest so tan característic de la guitarra elèctrica o de l'steel guitar. Aquest so metàl·lic nasal que se't clava al cervell i que defineix el country de tota la vida. La cançó ens parla d'un home que ha tingut una setmana d'aquelles dures, de picar pedra a la feina, i que quan arriba el divendres, l'únic que necessita per desconnectar i oblidar els mals de caps és tancar-se en un bar de carretera i demanar que la banda toqui una mica d'aquest so. Una mica de twang. El millor remei per l'ànima d'un cowboy modern. Com a anècdota curiosa pels lletreferits del country, sapigueu que va escriure aquesta cançó? Doncs la va escriure ni més ni menys que el Jim Lauderdale, un altre compositor de culte de Nashville que sap perfectament com fer sonar les arrels. Així que, ja ho sabeu, companys, pugeu el volum de la ràdio, desempalleguem-nos de la setmana i deixem que el rei de Texas ens arregli la tarda. Amb tots vosaltres, a tot country, George Strait i aquest encomanadís, Twang.

Aquest noi és un autèntic corcó del circuit independent que fabrica música des del porxo de casa seva amb olor de fusta i de terra mullada. De fet, té una anècdota ben curiosa. Va finançar el seu primer disc treballant de sol a sol en una fusteria local, demostrant que el caràcter redneck es porta a les venes i a les mans. La cançó que us portem avui, Barely, és un d'aquells temes de desamor clàssics, on es parla de com intenta tirar endavant després d'una ruptura, tot i que reconeix que amb prou feines ho està aconseguint. Un autèntic mig temps ple de sentiment vaquer que us farà moure el peu.

Anem per feina, companys, que ara arriba el moment d'acollar-se bé el barret i aferrar-se fort a la sella. Ens visita una autèntica fiera dels escenaris. Una dona amb un caràcter redneck indomable que ens arriba ni més ni menys que des d'Austràlia. Ella és la Jane Denham i ens porta el seu aclamat Shake This Town. La lletra és tota una declaració d'intencions. Ens parla d'arribar al cap de setmana amb ganes de tancar el ranxo, oblidar-se de la feina dura i fer trontollar tot el poble al ritme de ball i bona música. Heu de saber que la Jane és una autèntica icona del món dels camioners als Estats Units i Austràlia, on actua sovint als grans festivals de camions gegants. D'aquí ve aquest so tan potent i compacte de Southern Rock. Així que ja ho sabeu, poseu el volum al màxim i prepareu-vos per cremar sola de botes. Això és Jane Denham fent sacsejar el poble amb Shake This Town.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Ara us portem el tall titulat Do It Anyway, on el gran Jade Eggleston uneix les seves forces amb un col·laborador de luxe que és Pur Honky Tonk de Texas, el canalla del Jake Worthington. Aquesta cançó té un missatge ben redneck i clar com l'aigua. Ens parla d'aquelles decisions de la vida que saps perfectament que acabaran malament o que et portaran problemes de cap, però què punyeta, les acabes fent de totes maneres perquè la caboneria vaquera és així. Una curiositat d'aquest tema és que junta dues de les veus més profundes, clàssiques i trencadores del panorama actual. Quan s'ajunten aquests dos galls al paller, el resultat és dinamita de la bona.

0: That's right.
1: Això que acaba de sonar per escalfar els motors del ranxo ha estat ni més ni menys que el gran James Johnston i el seu himne Keep It Country. Quina manera més collonura de començar el programa d'avui, oi? Aquest tros de cançó és una declaració de principis en tota regla. No importa d'on siguis ni d'on vinguis, la vida es viu molt millor si mantens l'esperit rural, l'orgull de poble i el barret ben calat. Però no afluixeu els frens de la camioneta, que el viatge tot just comença i la següent parada ens porta carretera enllà cap al territori dels cors trencats i les promeses d'aquelles que es fan sota la llum de la lluna de Texas. Ens posem una mica romàntics, però sense perdre la pols del camí de les botes. Ens arriba la veu d'un autèntic cowboy del neotradicional, el senyor Dallas Steel, interpretant una joia de les que fan picar amb la punta del peu a la barra del bar. When I Give My Heart Away. Aquest tema ens parla d'un d'aquells nanos durs que costen de convèncer, d'un d'aquells cowboys solitaris que volta pel món entregat a la seva llibertat, però que adverteix que el dia que finalment decideixi lliure el seu cor ho farà per sempre, sense bitllet de tornada i posant tota la carn a la graella. Una lliçó de lleialtat a l'estil del Old West. Així que sintonitzeu bé les orelles, ajusteu-vos el cinturó amb la cibella ben grossa i deixeu-vos portar per aquest ritme de violins i steel guitar des del Todd Country ben endins amb Dallas Steel i aquest When I Give My Heart Away.

Vinga, companyes i companys, que el temps vola i el cos demana gresca. Ens n'anem directe a moure les botes amb la gran reina del country noruec, la Heidi Hauge, que ens ha conquerit mig món amb el seu estil neotradicional. Ens porta el seu aclamat Saturday Night, un tema que és pur honky-tonk, la cançó. Ens parla d'això que tant ens agrada, oblidar-nos de la feina de tota la setmana, agafar la camioneta, posar-nos el barret i anar directes al ball a cremar la pista amb una cervesa ben freda a la mà.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Seguim en ruta, estimats oients, i ho fem amb un dels plats forts d'aquest estiu. Des de Texas ens arriba el trio més buscarraons i autèntic de la línia neotradicional, els Midland. S'estan preparant per una senyora gira per Europa i ens porten fresca, fresca, aquesta fantàstica versió del Drinking Dark Whiskey, un tema que en el seu dia van fer el gran Steve Earle i els Steel Drivers. La cançó és autèntic ambient de taverna redneck. Ens parla de com el whisky negre i els pensaments foscos et poden embolicar la troca una nit de lluna plena si et deixa la parella. Una combinació de guitarres esmolades i harmonies clàssiques que fan venir ganes d'ajustar-se al barret, demanar un bon glob, pam, i que siga de més doble. El lloro que venen corbes. Aquí teniu els Midland amb aquest Drinking Dark Whiskey.

totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. No afluixem el galop, Riders. Ara ens posem les botes de gala per rebre un autèntic fill de San Antonio, el senyor Wade Andrew Smith. Aquest cowboy a socarrel ens porta The Likes of Me, un tema de pur country texà d'aquells que fan bategar el gor dels honky-tonks. La cançó ens parla d'un d'aquells nois rústics, un pèl caparrut i orgullós de la seva vida senzilla, que es pregunta com una dona tan increïble pot haver posat els ulls en algú com ell. Una bellesa, la veritat. Una declaració d'amor autèntica, sense floritures i amb aquell segell de la bona gent del camp. Pareu bé l'oïda i tasteu el millor palada de Texas. Aquí arriba Wade Andrew Smith amb The Likes of Me.

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha denunciat des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys la violència contra les dones i ha advertit que és una realitat que cal abordar personalment i com a societat. Ho ha dit en resposta a les preguntes de tres joves durant la vetlla pregària a Montjuïc davant de 40.000 persones. El pontífex ha lamentat el clima enverinat en les relacions familiars.
2: Tantes cròniques policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
1: Lleó XIV ha anat intercalant fragments en català i castellà per iguals. També ha alertat que la salut mental és malestar invisible entre els joves i ha reclamat que ha d'estar entre les prioritats del sistema sanitari. L'homilia al Papa ha demanat que aquest país sigui un país acollidor per tothom. Demà, Lleó XIV visitarà el centre penitenciari de Brians-1, Sant Esteve Sesrovires, i el monestir de Montserrat per la tarda, a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, i també celebrarà la Sagrada Família la missa solemne després de visitar la tomba d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort. La litúrgia començarà a 8:15. L'acte final serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que serà cap a 9:15 de la nit. I 45.000 estudiants s'enfrontaran demà al segon dia d'exàmens de selectivitat. Demà hi ha exàmens d'història i filosofia a primera hora, segona, optatives com anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques, i per la tarda, biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana, tecnologia i enginyeria. I Rodalies de Catalunya també emprendrà accions legals contra Siemens per les incidències ferroviàries aquest dimarts, després que DIF hagi anunciat que també ho farà. El conseller delegat de Rodalies, Òscar Paià, ha demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica per l'actuació al sistema informàtic que proveeix a DIF i que avui ha sofert dues avaries consecutives. I el Palau de la Música acull demà l'estrena mundial de les obres Set Somnis de Gaudí i també 84 campanes de Gaudí, amb 200 músics de la London Philharmonic Orchestra i els cors de l'Orfeó Català i el Palau de la Música.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh,

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric GTM van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment ad hoc. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el devia posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Dark Garfunkel en va fer algunes de notables.

en aquesta el seu company de tota la vida l'ajudava a cantar. I feia els cors. My Little Town.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Art Garfunkel, m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del món.

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: t'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. Es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tota Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Macchiato Forever. Des de la perspectiva de Niebske, algú va dir: tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frage mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburgo. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: directe, Mark Knopfler i Emmylou Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emmylou Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emmylou Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer 2 anys més tard a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que m'encau molt, molt bé i que hi ha anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu, et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone i els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien
2: clarito. Permanece a escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Soy J.C. Randoña.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: 107.9. 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Be more.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
3: La música és Ràdio Abrera,
2: 107.9 FM.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: és hora 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.